Corre l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint...

a l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint una cançó.